0: Alba. El foc s'ha donat per controlat este mateix matí i estava perimetrat des d'ahir. I pel que fa a l'oratge, la comunitat valenciana ha començat el dia en general amb sol i cel poc nuvolós. Únicament pot canviar aquesta situació en el nord de Castelló a partir d'esta vesprada, on podrien registrar-se ruixats acompanyats de tempesta. Segons les previsions de la EMET, s'espera un lleuger ascens de les temperatures màximes a l'interior. 22 de mitjana es poden registrar a Castelló, 25 a Alacant i 26 a València, mínimes de 13 a Castelló, 15 a València i fins a 17 a Alacant.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: jornada de vaga indefinida. L'administració ha posat sobre la taula una proposta de preacord amb 7 apartats: ràtios, simplificació burocràtica, infraestructures, plantilles, promoció del valencià, inclusió i formació professional. No apareix cap proposta sobre pujada salarial, encara que, com hem contat, fonts de la conselleria ens han assegurat que aquesta qüestió no queda fora de la negociació general. Mentrestant, a l'exterior de la seu d'educació continua la concentració del professorat. Més coses, la policia ha detingut a 13 membres d'una banda que tenia la seva base a Torrevieja, encara que operaven altres ciutats com ara Madrid, València o Valladolid. Se li atribueixen 27 robatoris en cases que vigilaven i marcaven per a comprovar si estaven buides. Triaven sobretot vivendes de zones cèntriques. Els seus objectius eren joies, diners en efectiu i rellotges. I els 12 criminals més buscats al Regne Unit formen part d'una campanya conjunta del Ministeri de l'Interior i l'Agència Britànica contra el Crim, que ha sigut presentada a Alacant per a facilitar la seva localització. En els últims anys, dels més de 250 fugitius britànics arrestats a Espanya, 54 estaven assentats a la província d'Alacant. Sospiten que podrien estar en regions amb una alta concentració de ciutadans britànics, com és el cas de la Costa Blanca. L'operació fa una crida especial a la col·laboració ciutadana d'aquestes zones per a detindre'ls. Tots ells són homes amb importants historials delictius.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos. Pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: proposta de la Generalitat no inclou l'assumpte de l'equiparació salarial. I a falta de convocatòria oficial, la pròxima mesa de negociació serà el dilluns 18 de maig. Per tant, es mantenen ara per ara les mobilitzacions convocades demà, per exemple, divendres, eixa manifestació unitària de tota la Comunitat Valenciana als carrers de València. Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a eixa vaga del professorat. De moment, han arreplegat més d'un miler de firmes. Són directors, caps d'estudis, secretaris i vicesecretaris de centres de les tres províncies. Eixes 1.200 firmes van anexes a un manifest en el qual, des de les direccions dels centres, es dona suport a les reivindicacions dels aturs. És una mesura de pressió que se suma a les protestes al carrer i a la negociació. La Guàrdia Civil ha detingut al Puig a un presumpte traficant de droga, un home de 31 anys i nacionalitat espanyola, que feia repartiments de marihuana en patinet i va arribar a blanquejar 81.000 euros a través de transferències de Bizum. I la Guàrdia Civil ha detingut a dues persones acusades de furtar maquinària industrial, un compressor valorat en 25.000 euros. Ha sigut a Torreblanca, Castelló. Els agents han pogut recuperar el material. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori i han sigut posats a disposició judicial. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
3: Atención, ciudadanos de la provincia de Alicante. La campaña de renta 2026 comenzó el 8 de abril. Acude a tu gestor administrativo más cercano para realizar tu declaración con la máxima gestión y garantía profesional. No esperes más y cumple con tus obligaciones fiscales. Es un mensaje del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante.
4: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo a las 12 y 22 minutos, en una jornada absolutamente primaveral, en la que enseguida vamos a analizar la actualidad. Nos vamos a sentar en nuestra mesa de tertulia de los jueves. Después de las noticias de la una, tendremos la oportunidad de charlar sobre trabajo que se hace en una institución que, fíjense, que es cercana y muy importante, pero que a veces se nos queda un poquito lejana. Vamos a hablar del trabajo de nuestros parlamentarios en Les Corts Valencianes. Después tendremos la información del deporte, también la actualidad de carácter general y lo más importante, a ustedes al otro lado del 102.5.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats, de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall. Però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero així a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma, i fins a les 8:30 de la vesprada podem passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I, vaja, este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats docents convocants i la conselleria d'educació. Ha acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord, als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és eixe augment salarial, eixa equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'eixa proposta salarial, i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en que en l'anterior mesa de negociació, farà una setmana, es va tractar este tema, però va ser un tema que, diu, va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant, i hem considerat que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió a les portes de la Conselleria d'Educació, s'han concentrat decenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara consellera dimissió o no és docència, és supervivència. Pel que fa als sindicats, han atès els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CECIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat

0: més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
1: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
0: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià, Andrea.
2: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'aquest PB, aquest sindicat majoritari de l'ensenyament, per a que ens conte bé com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que compartirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
0: A vosaltres.
2: I esta vesprada també a partir de les 7 i 20 en Ramon Pérez.
0: Així és.
2: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'este PB. Marc, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
3: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahí, l'única mesura de les 6 que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions. Bàsicament és el que ja estan fent. Vull dir que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
2: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veus plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
3: Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que es preocupa és el salari, val? De fet, ja Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer també unes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és l'important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho han llevat de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És a dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que han fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
2: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
3: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització, val? Perquè n'hi ha el dilluns, van iniciar el carrer milers i milers de persones. Demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València i estan preocupats, òbviament, i per això el

0: han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volien des de setembre, que estem demanant això, no? I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el que el problema que està fent vaga, clar.
1: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
0: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer els primers dies, i la veritat és que tampoc s'agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer. I en el carrer tot el món està veient que avui mateix n'hi havien concentrades també milers de persones en la porta de la conselleria, i això és la xifra, això és la pressió. I per tant, demà sí que preveiem un increment molt, molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt, molt, molt gran, però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga.
1: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns s'arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seva llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
1: Paisatge al plat.
0: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella, amb moltes variants locals, compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac

0: La difusión de sus fotografías se pide a quienes puedan informar que lo hagan a la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil 062.
1: I els bombers han donat per controlat l'incendi industrial de la Vall d'Alba a la plana alta de Castelló, Juanjo Tovar.
2: L'incendi ha afectat completament la nau industrial d'uns 10.000 metres quadrats i ha provocat el col·lapse de l'estructura. Durant la vesprada d'ahir, els bombers van treballar en la localització dels focus actius amb el suport de mitjans aeris i maquinària pesada. L'empresa propietària de les instal·lacions assegura que ja treballa en un pla de recuperació i reconstrucció de la seva capacitat productiva i ha mostrat el seu compromís de suport a la plantilla i de manteniment de l'activitat industrial.
1: Tenim Radio Estadio en directe, València, Rayo Vallecano, Sergi López.
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada, salutacions a tots els oients de la brújula de la Comunitat Valenciana. Des de Mestalla estem contant el partit del València i de moment, Ramon, les coses no van bé perquè va perdent el València. Ha tingut de tot esta primera part, ha fallat un penal, el Rayo Vallecano ha fallat Randy Enteca, però Florent Legend a treta d'un córner de Gumbau ha fet el primer per al Rayo Vallecano en el minut 21. Estem contant el partit al Radio Estadio Valenciano de Onda 0, 90.9. Anem a veure l'atac ara del Rayo Vallecano. El valor que ve en profunditat per a Fran Benel i pot pegar des de dins de l'àrea. Buscant ara la segona acció. El Rayo ja falta del futbolista del Rayo Vallecano sobre José Luis Gallá. Contant este partidàs del València. Lluita per a escalar posicions a la taula, però de moment qui escala aquestes posicions és el Rayo Vallecano quan ja canvi obligat al València per lesió. Es retira Renzo Sarabia amb molèsties i entra Unai Núñez, que va ocupar posicions a aquest lateral dretà del València quan té valor Stole Dimitrievski. Dèiem que és un partit important per al València per a retallar distàncies amb la zona europea, però de moment li està costant horrors al València prendre la iniciativa en este partit, després de la ressaca positiva per als equips de València en la victòria del Llevant, que obria la jornada, i per supost en el que es va viure ahir al Roig Arena, mi se ple absolut per a viure el que sense cap dubte és el partit més important de la història d'un València Bàsquet, que la setmana que ve estarà a la fase final de la Final Four de l'Eurolliga Atenes. Jugant el València en el centre del camp, la recuperació de Pepelu és sensacional. Minut 32, va guanyant el Rayo per 0 gols a 1. Recordem que estem contant al Radio Estadio Valenciano, és a dir, al Radio Estadio 90.9. Convidem a tots els oients que vulguin continuar escoltant el partit a que sumen a la retransmissió que estem oferint d'esta jornada 36, que avui va tancar amb este partit i també amb el de la Reial Societat i el Girona, i que tornarà amb la jornada unificada d'este pròxim diumenge en el València. Recordem, visita a la Reial Societat, del Llevant rebrà al Mallorca. Atacant el Rayo Vallecano de nou, la possessió per a l'equip d'Íñigo Pérez, que per cert és el substitut de Marcelino García Toral a la banqueta, en este cas, del Rayo Vallecano. Convidem a tots els oients de la brújula, per tant, que sumen a esta retransmissió en directe de la jornada 36 del Campionat Nacional de Lliga que està enfrontant, recordem, al València i al Rayo. Minut 33 i mig i va guanyant el Rayo Vallecano amb el gol de pena, amb el gol de córner de Florent Legend. València 0, Rayo Vallecano 1.
1: Gràcies, Sergi. Molta sort per al València. Anem amb l'oratge. Anem amb l'oratge perquè venen canvis. S'espera que demà divendres estiga passat per aigua, pluges pràcticament generalitzades de cap a punta del territori. De fet, les temperatures baixaran i la jornada serà molt grisa, encara que escamparà per complet en principi per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat a la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero, Elche, Comarques del Vinalopó.
6: En Petrer, la fiesta también es para ti. Sonido de la música, color en las calles, emoción compartida. Moros y cristianos de Petrer, del 14 al 18 de mayo. Ven a descubrir por qué la fiesta nos hace pueblo y saca lo mejor de cada uno de nosotros. También de ti. Más información en www.turismopetrer.es. Petrer, corazón del Vinalopó.
7: ¿Cuándo es el mejor momento para alquilar tu casa? El momento es ahora. Colmedina Inmobiliaria. Nos encargamos de todo y comprobamos que tu propiedad siempre esté en buen estado y te garantizamos los pagos. Un 0% de impagos nos avalan. Sí, es el momento de alquilar sin problemas con Medina. Medina Inmobiliaria, la tranquilidad de confiar en profesionales. Inmomedina.com.
8: Llega la feria de Grupo Serna Automoción. El 22 y 23 de mayo disfruta de nuestros descuentos de hasta 10.000 euros. Renault y Dacia, Grupo Serna Automoción, solo en nuestros concesionarios de Elche, Orihuela y Torrevieja.
9: El futuro de la conducción ya está aquí. Descubre la nueva gama Changán con los Dipal S05 y S07. Pura vanguardia, con diseño italiano, máxima eficiencia y 7 años de garantía. Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35. Changán Alimotor, tu referente Changán en el Vinalopó y la Vega Baja.
10: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil, pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó,

0: 9:10 de la noche, enseguida son las 8:10, si nos estás escuchando en Canarias. Tiene que llegar el descanso a la de ya en Girona, Vice.
1: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
2: ¿Qué tal? ¿Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit ara, ja amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia de futbol en directe, perquè avui es tanca la jornada 36 de la Lliga, l'antepenúltima jornada, i pendents, com ara contàvem, a nivell nacional, d'aquest partit del València. Els de Corberán estan jugant a Mestalla des de les 7 de la vesprada davant del Rayo Vallecano en un partit clau per la permanència. Estem en la recta final, estem en el minut 86 de partit, com contava Sergi López, està empatant a 1 el València en Mestalla, en un partit clau, com diem, en aquestes posicions per tal de tractar de sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Contarem, abans de que acabi el programa, si acaba el partit, com acaba aquest partit del València-Mestalla, d'aquesta forma, com diem, així quedaria ara mateix la taula classificatòria en la zona baixa de la Lliga. En descens, el Oviedo com a QR i ja equip de segona divisió amb 29 punts. A partir d'ahí comença lío, i a més lío de veritat. El Girona amb 39 punts, a hores d'ara està perdent el Girona en casa 0-1 davant de la Reial Societat en temps de descans, seria l'antepenúltim. Per davant, el Llevant, posició també de descens, 39 punts. Mallorca i Elx, els dos fora de descens, però en la mateixa puntuació, 39. Amb un punt per davant del descens, el Alavés amb 40 punts, l'Espanyol amb 42, Osasuna amb 42 i amb 43 punts. Matemàticament no salvats, però sí que en una posició ja prou privilegiada per a tractar de fugir de la zona baixa de la taula, el Sevilla i el València amb 43, que estarien 4 punts per damunt de les posicions de descens. Ara tornarem a Mestalla per a conèixer-hi a última hora. L'ho dit, estem en el minut 88. València i Rayo Vallecano estan empatant a UE Mestalla. A banda de l'actualitat del València, en la capital del Túria, avui es parla de bàsquet. Èxit històric de l'equip de Pedro Martínez, que en una nit màgica al Roig Arena es va classificar per la seva primera Final Four de l'Euroliga de baloncesto. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Encara cueja, la victòria històrica en el dia d'ahir de València Bàsquet davant Panathinaikos, accedint a la Final Four d'Atenes, que es juga la pròxima setmana a l'Oaca, on ja ha guanyat dos partits el conjunt de Pedro Martínez. Després del partit, un dels protagonistes va ser Juan Roig, mecenes del projecte de València Bàsquet, que estava així de content.
4: Fenomenal. Lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal. Y luego tenemos un gran director general, que es Enric Carbonell. Y luego el entrenador y los jugadores se han dejado la vida en el partido, ¿no? Yo creo que ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está. O sea, que molt bé.
3: Això en quant a bàsquet, parlem també de futbol, perquè el Llevant ha treballat avui amb la novetat d'una i el Guezaba, el que va treballant també el grup, però té complicat poder tindre minuts de ser final de temporada. I el club ha organitzat per a este diumenge la rebuda als futbolistes a les 5:30 a les rodalies de l'estadi Ciutat de València. Partit davant el Mallorca, és un duel directe per la permanència. Si guanya el Llevant, Unió Esportiva tindrà pràcticament el camí fet de cara a estar la pròxima temporada a primera divisió.
2: Gràcies, Sergi. Mestalla, estem vora ja camí del minut 90, continua l'empat a 1 entre el València i el Rayo Vallecano. Per la seva banda, la província de Castelló, la ressaca de la derrota nit del Villarreal davant del Sevilla, que complica un poc més la tercera plaça per als de la Plana, amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Atleti de Madrid a falta de 2 jornades. Els groguets a nit van desperdiciar un avantatge de 2-0 en el minut 20 de partit per acabar perdent el tercer partit de la temporada en casa. Parlava al final del partit un decepcionat davanter, Gerard Moreno.
5: El equipo pareció que desconectó, ¿no? Intentamos arrancar también la segunda parte con ese empate, pues intentar ir arriba. Y nada, al final también se notó que ellos se jugaban mucho. Nosotros al final hemos desaprovechado una oportunidad, ¿no? Para dar un casi definitivo ese tercer puesto, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y bueno, evidentemente esta derrota no quita mérito a la temporada que estamos haciendo en Liga y bueno, enhorabuena al Sevilla, ¿no? Porque al final es justo vencedor.
2: Les paraules de Gerard Moreno, un Villarreal que demà torna a treballar per la Marcelino. El diumenge jugaran precisament davant del Rayo Vallecano. I qui demà juga a segona divisió és el Club Deportivo Castelló, un partit clau per a l'ascens. Obrin els de Castalia l'antepenúltima jornada com a locals davant d'un Cádiz.